Es va tombar a dreta i esquerra. La sergent fantasma s'havia esfumat i ell estava sol davant d'un edifici, al final d'un carrer asfaltat, i al fanal de més enllà de la residència estava encès i després la fosca. No es podia veure Godellets amagat després d'una carrera brutal fugint dels cossos d'uns caçadors, molts baladrers i probablement una mica beguts després d'un dia sense sort. Godellets s'havia aturat a la fosca, on encara hi havia vegetació espessa, aparentment allunyat dels caçadors. A cosa d'unes passes, al darrer fanal d'aquell carrer mal asfaltat, no va poder evitar de fixar-se en les falenes que rondaven el fanal, assedegades a la llum, capaces de deixar-se rostir per poder abraçar la llum, com aquells que abracen amors impossibles que fan mal i destrucció. I sense saber del tot d'on ho treia, va dir «Ingirum imus nocte».